mateix hauria de passar per poder consumir una bona horxata amb fartons al Boraia o una paella a l'Albufera. Ah, i en festes també primeres valencians i valencianes. Si estàs empadronat fora del nostre territori, vas darrere de nosaltres per eixir a l'esquadra de moros i cristians o per a fer de fallera o per a portar una imatge en Setmana Santa. I en les places universitàries també, primer els d'ací. I és que cada vegada que pensen en el tema de la prioritat nacional, el que crec realment és que hi ha hagut un problema fonològic i de manera possiblement inconscient alguns han canviat una Z per una C, perquè realment el que volien dir era prioritat nacional. Així es va començar amb les lleis de Nuremberg fa 90 anys i així que molt de cuidadet.

0: Hoy por hoy, Ángels Barceló.
1: Radio Alcoy, Cadena Ser.
2: La temperatura en el exterior de nuestros estudios en Alcoy es de
3: 17 grados centígrados.
1: Hoy por hoy, Alcoy, Maribel Vicedo.
4: Molt bon dia, com estan? Estrenem setmana, estrenem mes així en el nostre programa, així que en aquest 4 de maig anem a contar-los sobre Caixa Popular. Estarà Alicia Soler, que és directora de zona, Josep Llopis, que també és el director de zona, la directora general és Alicia Soler i el director d'oficina Pablo de Gràcia. També repassarem les activitats del col·lectiu 8 de març, història d'ací, oui. També tindrem a Lluís Vidal. També sabran quina és la propera escriptora que participa amb el cicle Lletra de Dona. No estarà Fina, avui no podrà estar, estarà el proper dilluns. I per acabar, Suyes la ràdio. I també anem a conèixer quin serà el rival de l'Alcoyano en la primera eliminatòria de play-off d'ascens a primera ref. Ja saben que s'ha classificat l'equip, així que avui amb el nostre company Ismael Mayor coneixerem contra qui s'enfrontarà el proper cap de setmana. Gràcies per escoltar-nos. Anem allà. Benvingudes, benvinguts. Hoy por hoy Alcoy.
5: En Ortopedia Ortotecno trabajamos para mejorar tu calidad de vida con soluciones de calidad y una atención cercana. Con más de 25 años de experiencia, comprometidas con nuestros clientes, innovando y cuidando de tu bienestar. Estamos en la Avenida Hispanidad número 2 y ahora te esperamos también en nuestra nueva tienda en calle Santa Rosa número 25. Alcoy, Ortopedia Ortotecno, ahora más cerca de ti.
6: Estem començant el mes de maig i el que volíem en esta entrevista, sí, en el programa Hoy por Hoy al COI, tindré a uns convidats molt especials. Vos parle de Caixa Popular i el que han fet ha sigut vindre als nostres estudis i passe molt ràpidament a presentar-los. Tinc, bueno, és amic d'esta casa, dona gust que estiga sempre així en Ràdio Alcoy i és Pablo de Gràcia. Bon dia, Pablo, què tal?
7: Bon dia, Paco.
6: Molt bé, director de, sí, de lo que és Caixa Popular així en Alcoy, en l'oficina. Però, a veure, Pablo, les altres dues presentacions te les deixa tu perquè és que mos has portat així, vamos, dos persones fantàstiques. Contamos, contamos.
7: Claro que sí. Bueno, en primer lloc, gràcies, Paco.
6: Plaer,
7: bueno, jo crec que és un motiu de satisfacció molt gran, no?, que ens acompanyi avui així en la taula la nostra directora general, Alicia Soler, i el nostre director de zona, Josep Llopis. No? Jo crec que millor, no?, que ells, sí, perquè ens donen, pues, sobretot, no?, aquesta visió de lo que ha passat en el 2025 en Caixa Popular i també, bueno, pues, aquesta implicació que demostren, han demostrat i demostraran així en Alcoy, no?
6: Absolutament. Alicia, jo crec que ja mitja alcoyana eres, eh? Bon dia,
8: sí, sí,
6: eh? Ja tenim, ja, vamos, nacionalitzar quasi. Com estàs, bé?
8: Bon dia, molt fenomenal, encantada d'estar així i ja vos he dit que me fascina aquesta ciutat.
6: Tenim allí Alcoy, és que som diferents. A veure, Josep, què tal, com estàs?
9: Bon dia, molt bé. Encantada d'acompanyar-vos avui.
6: Jo també el dia, aixe llopis, alguna real alcoyana, m'ha dit, pues no sé, però igual.
9: No sé, la veritat és que

0: ciutat fabulosa i més les festes que acabeu de passar, que vos dia, que vais veure algo en la tele i la veritat que me doneu enveja, són espectaculars.
1: Molt bé,
0: i bueno, dir-te, bueno, pues jo sóc Alicia Soler, sóc, com bé dius, directora general des de fa pues un any aproximadament, m'estan llevant la L ara fa poquet.
1: Exacte, cara,
0: i porte pues tota la meva trajectòria professional en Caixa Popular. Vaig començar pues com la majoria de persones que treballem en Caixa Popular, després d'unes pràctiques universitàries, i nada, i comencí pues en la caixa d'una oficina bancària, i poquet a poquet pues després vaig ser gestora de clients, després vaig ser directora d'oficina, després vaig ser directora de zona, i la meva trajectòria pues ara és ser directora general. I bueno, gràcies per lo de la joventut, jo ja no me veig tan jove,
1: sí, sí.
0: Però sí que és de veres que no és habitual, i menys en el món financer, ni el tema del gènere, desgraciadament, perquè està prou masculinitzat, ni el tema de l'edat, però bueno, les circumstàncies han fet que hagi sigut directora general.
1: Però parlant prèviament, comentaves que Caixa Popular ho té interioritzat, el fet de...
0: Clar, és curiós, perquè llama l'atenció i me pregunten constantment, no?, per este tema, i és de veres que és aixina, perquè la foto, desgraciadament, a nivell general és aixa, no?, però sin embargo, en Caixa Popular pues es algo totalment natural, perquè te comentava també que el 60% de la plantilla som dones, que l'equip de direcció n'hi ha una paritat, que també en el Consell Rector, i això no és casualitat ni és algo autoimposat perquè pareix que té que... No, sinó perquè en Caixa Popular un dels nostres valors fundacionals és precisament creure en la igualtat de les persones, en la igualtat d'oportunitats, en la meritocràcia, i a partir d'ahí pues dona igual que sigues lo que sigues, perquè al final se tenen en compte a tres temes.
1: I un altre dels aspectes importants de Caixa Popular és que qualsevol de les persones que formeu part de Caixa Popular, explica-me.
0: Sí, som socis. Bueno, pues això per mi, si me pregunten també moltes voltes, no? És un projecte, Caixa Popular és un projecte super singular. I singular, per supost, en el sentit positiu, no?
1: Claro.
0: I moltes persones pregunten, ostres, és que conec, vaig a cada oficina de Caixa Popular, me trobo un estil d'atenció, persones que pareix que sou, encara que cada un som diversos, com no podia ser d'una altra manera, però teniu com un, no sé, com un estil de fer les coses molt similar. On està el secret, no?
1: Sí.
0: I el secret, com tu anticipaves, és que tots som socis de la cooperativa. Som una cooperativa de treball associat, i això implica pues, que formem part del projecte, i jo te diria que tots ho vivim quasi com un projecte de vida, no sol és un projecte professional, i per tant, aquesta implicació, pues, qualsevol... Veritat que en els empresaris, que en els comerciants ho trobem normal, és el seu negoci, no? I s'impliquen a tope, pues, a nosaltres mos passa igual. El que passa que en el sector financer soles n'hi ha dos cooperatives, que una és Laboral Kutxa, que està en el País Basc, i Caixa Popular, que tenim este model societari, i pues, no és tan conegut, no? Però ixa és la clau i l'aspecte, jo diria, un dels més diferenciadors de Caixa Popular.
1: Que xulo, Josep. A veure, perquè també estàs comentant-me, és que els resultats es té tot els treballadors, no? Això també, aquesta forma de treballar interna, o sigui, tot el món que està motivat per això, no? Perquè forma part.
2: Sí, sí, efectivament. Veure, el fet de que tots els treballadors siguem propietaris de la cooperativa, pues, bueno, pues, du una implicació de les persones que és altíssima, no? I quan parlem d'implicació en el dia a dia, parlem d'implicació en la participació en events, parlem d'implicació en el coneixement de quina és la realitat i de quines coses ens van bé, quines coses mos van mal, que tenim que millorar, no? Bueno, pues ixa implicació que lo que fa pues, bueno, pues que les persones donen lo millor de si mateix. És cert que és una implicació que se treballa pues, des de la direcció general, pròpiament, no? Se comença a treballar ixa implicació. Fijeu-vos que la nostra directora Alicia, tots els mesos s'assegura de que totes les persones del col·lectiu de Caixa Popular, tots els socis tinguin la mateixa informació en quant a les coses que ens van bé i les coses que ens van menys bé que tenim l'equip de direcció. Tots els mesos passa un correu electrònic en un informe detallat de, bueno, un informe de gestió de la cooperativa on va detallat pues, bueno, pues com estan funcionant les principals variables del negoci. Bueno, pues, evidentment, si eixa fe de que les persones són propietaris, s'anyadixes de que tenen tota la informació que requereixen per a poder donar lo millor de si mateixa, pues, fa que el còctel siga perfecte. perfecte perquè les persones s'impliquen i...

0: treballen per a...
1: En donar, és, en donar és una anècdota molt curiosa, no? Que busques, vas darrere les treballadors i no, són les persones que ja, per exemple, les trobades.
0: Sí,
1: no?
0: Sí, efectivament.
1: És molt bo, no? Teniu això mirat? No, no, ja ho tenim, ja.
0: Efectivament, doncs mira, totes les oficines de la meva zona este any van a participar en les diferents trobades que se realitzen. La meva zona agarra diverses comarques, no? Com és, pues, bueno, pues, tota la zona de l'Alcoià, de la Foia de Castalla, de la Costera, etc. Bueno, pues, totes les oficines, abans de que jo us preguntar, ja s'havien implicat per a participar en les troaes, no? I estava preguntant-los ahir mateixa, no? Preguntava a l'oficina d'Alcoi i la d'Ibi, bueno, teniu preparat la troba? No, no, ja ho tenim tot preparat, ja ens hem organitzat, ja tenim com anem a participar, ja ens hem distribuït estors i tal, no? Dóna gust, no? Quan les persones en les que treballes tenen una implicació en les que, en la que vos van per davant pràcticament de...
1: I això, Alicia, es traduís en el client. El client, quan arriba a l'oficina, veu això, veu que forma part també, no?
2: Efectivament, a veure, com tu dies antes, parlàvem primer d'un nene, estàs donant en el clau, eh? Un dels elements claus de diferenciació de Caixa Popular és aquesta implicació que estem parlant de les persones i això redunda efectivament en el servici que donem al client, que és l'altre element, te diria, més clau, no? Nosaltres entenem aquesta relació en el client pues que té que ser exquisita, entenem que el client té una dignitat, que vivim gràcies a ell, no? I això se traduís, pues, per exemple, tenim una estratègia que anomenem l'estratègia dels servicis inquestrales, que precisament concreta en fets específics, no? El que t'estic dient, no? Tenim 11 compromisos establerts, per no comentar-te-los tots, però bàsicament se basen, pues, en la capacitat d'elecció del client i d'aquesta flexibilitat, és a dir, nosaltres no obliguem als clients a que facin les coses per internet, vull dir, o que les facin presencialment, les poden fer com vulguin, eh? Si estàs en ta casa i és més còmode, pues fas la transferència de manera electrònica, si passes per l'oficina perquè vas a portar el teu fill a escola, pues, i vols entrar a pagar la comunitat, pots fer-ho, és a dir, el client decideix. No tenim tramos horaris per fer gestions, que saps que n'hi ha entitats que si el dimarts a la una, a les tres, no sé què, que ja necessites no. Quasi fer un màster per saber quan pots anar a l'entitat financera. I després, a més d'aquesta flexibilitat, pues, aquest estil d'atenció, per exemple, tenim un compromís xulíssim, no? Que és tracta les persones majors com si foren els teus pares. Imagina't que il·lustratiu és, no? O per exemple, aquesta actitud, no? Positiva, en un somriure, en ètica, en professionalitat. Bueno, aixina tenim 11 compromisos, que és el que conforma aquesta estratègia de servici que tenim al client i que, a més, si és una estratègia ja atractiva per als clients, quan desgraciadament no se dona en el panorama financer, pues encara és més atractiva, no? En definitiva, esta estratègia té una regla d'or, que és tracta al client com t'agradaria que te trataren a tu mateix. Mira si és fàcil, i a voltes que difícil resulta.
1: Exacte, Pablo, perquè és que estem notant, no? El món de la banca és un poquet això, no? I cada volta més, no? Aquesta despersonalització i precisament Caixa Popular vol trencar en això, no?
3: Sí, efectivament, no? Aquest procés jo ara millor li qualificaria com a deshumanització.
1: Deshumanització.
3: No? Que claro, que jo crec, al final, nosaltres els servicis que, no, que oferim són servicis bàsics, no? I tenen que estar a l'abast de tots, no? I facilitar, no, que estigui a l'abast de tot. I crec que bueno, crec no segur estem en Caixa Popular oferim, no, eixe servici de cinquestrelles que estava dient Alicia, no?
1: En aquest sentit. I a veure, una altra cosa, Alicia, ja que estàs així, aprofita,
2: sí, claro.
1: Què fas? Arribes a les festes i veus patrocinar per Caixa Popular.
2: Sí.
1: Arribes a la cultura i veus patrocinar per Caixa Popular. Arribes a...
2: Ostres, que com ho fem, no?
1: Estàs superimplicat, jo no sé, des que ha aparegut Pablo de Gràcia per així. Sí. És increïble, que fantàstic. Sí. Això també, no? La implicació en la societat
2: tampoc,
1: en la que esteu.
2: Efectivament, això tampoc és casualitat, no?
1: Exacte.
2: Això nada más y nada menos que és la nostra visió com a empresa, eh? Volem ser la entitat en més implicació i impacte social. Per lo tant, i si ADN social està en el nostre propòsit i això ho concretem efectivament, pues, implicant-nos en totes les poblacions on estem, implicant-nos en el moviment associatiu, col·laborant i fent també un esforç que el fem gustosament, tenint en compte que en aquest any 2025 hem col·laborat en més de 1.500 associacions, en més de 2.200 iniciatives i en un import pues 3,5 milions d'euros. A més, estigui el tema addicional de la Dana, que el sumarem en 3 milions més addicionals que han col·laborat totes les caixes del nostre grup, i per una entitat del nostre tamany pues és un import molt significatiu, però que el fem encantats i sempre diem, ojalà tinguérem més beneficis encara per invertir més recursos, perquè estem convençuts que si a la societat li va bé, a nosaltres ens va bé, i el nostre propòsit al final és millorar la societat.
1: I en tots aquests àmbits, a veure, que, però a veure, ha dit una paraula que és Pablo de Gracia. Josep, és que jo no sé, com esteu ara?
0: Anem a veure. Tenen en compte que, com m'explicava antes Alicia, nosaltres, que tots els treballadors som propietaris, i a més tenim una aposta de cantera, habitualment les persones, al igual que di Alicia, jo vaig començar treballant en Caixa Popular, vaig passar a ser directora de zona, etc. Nosaltres apostem per ixe model, no? I a mi m'ha passat el mateix. Jo vaig acabar en la universitat, també vaig entrar pràcticament en Caixa Popular i he anat fent tot el meu recorregut en Caixa Popular, i això és lo habitual en la majoria de la plantilla de Caixa Popular, no? Sí. I és una excepció en Pablo. Tenim unes excepcions que són molt puntuals, vale? I que tenen noms i apellidos, no? Tenen nom i cognoms, com és en este cas Pablo, vale? Sí que és cert que Pablo i Caixa Popular tenim una relació de fa temps, no? Pablo coneixia molt bé Caixa Popular, sabia on se clavava, i Caixa Popular coneixia molt bé a Pablo, i sabíem per què volíem que Pablo formara part del projecte Caixa Popular. Considerem que Pablo és una persona que de valors, que d'implicació, que quadra perfectament en el que busquem en Caixa Popular, que ell estava treballant en un altre lloc, però que mos coneixia perfectament, i que per al COI nosaltres necessitàvem, com tu molt bé dies, és que en Alcoi vos estic veient en tot, no? Esteu en tot, no? Se nota que n'hi ha una estratègia de que en Alcoi, pues aconseguir ser aquesta entitat amb major impacte i implicació social en la comunitat valenciana i en Alcoi, no? Exacte. I per això necessitàvem una punta de llança, que és Pablo, I no ho he dit per lo de moros i cristians, si sé que és cristià, però de punta de llança no ho he dit per això.
1: També tu, ho has dit, Pablo.
0: Els lideratges són molt importants, nosaltres creguem en el lideratge de totes les persones que estan en l'organització, però dirigir una oficina bancària no és fàcil. Vale. Ser director d'oficina no és fàcil. I per això necessitem...
3: La veritat és que en Caixa Popular es facilita molt les coses, perquè és una banca ètica, és una altra forma, no? Com bé ha dit Josep, i aquests valors que compartisc al 200%, ja no al 100% i de més, i totes les persones, tot el col·lectiu que formem part de Caixa Popular, que al final aquesta pròpia implicació ens fa que entre moratos ajudem i ho fem tot més fàcil, no?
1: És que vos faltava, jo li ho vaig dir a Pablo, i quan va venir de Mònica Blesa, que també tota la vida ha portat li ho vaig comentar, i teníeu el punt dèbil que estava, jo dic que fa poquiu que esteu a Caixa Popular així al coll, portem 10 anys, i el que passa que vos faltava...
2: No s'acabava el conèixer un poquiu més. En aquest sentit també estem fent un esforç, perquè és de veres que nosaltres vàrem nàixer en l'Horta Sud, estem molt, molt posicionats en la província de València. En Alcoi tenim 4 oficines, i és de veres que des de fa menys anys, encara que el temps passa, fa anys. Entonces, el nostre objectiu és que se mos conega
1: igual que
2: la província de València, i per això és de veres que a voltes n'hi ha que fer un esforç més i cap, no? Però estem convençuts, i en aquesta línia de treball va l'oficina, que segur que serà així.
1: Mos queden 3-4 minutets, a més també jo sé que l'agenda aneu ahí molt justetet. Alicia, fes-nos un poc un balanç general, a veure com està actualment Caixa Popular,
2: fa escassament 15 dies vam fer l'Assemblea General. L'any 2025, n'hi ha moltes maneres, jo ho dia, no? De moltes mirades, no? Per analitzar un any, no? Està la mirada dels números, però també n'hi ha altres mirades que al final acaben en els números, no? Des del punt de vista dels números, que és el que és més llamatiu. La veritat que l'any 2025 ha sigut un any històric en resultats. Acabarem en 52 milions d'euros bruts, que és, ja t'he dit, una xifra històrica, en un increment d'un 46% respecte a l'any anterior, en increments de volum de negoci importantíssim, més un 12% en inversió, quan això no és la tònica del, del sector financer. És a dir, som una entitat que volem ajudar els clients a complir els seus somnis i a les empreses els seus projectes. També en el tema dels acreedors tinguem un increment d'un 23% interanual en volumen de negoci, negoci fora balanç. És a dir, te diria que en totes les partides que han acabat tenint aquests bons resultats. És de veres que és un any canviant un poc la mira, que a pesar dels bons resultats, o afortunadament, ha sigut un any molt exigent per a l'organització i que ens ha fet que tinguérem que traure el millor d'aquesta implicació de les persones, perquè ha estat molt marcat per la Dana, encara que va ser en l'any 2024, però varem patir totes les conseqüències posterior. En l'any 2025 tinguérem moltes oficines afectades, o sigui, ens va afectar de manera prou important en el nostre volumen, o sigui, en el nostre negoci i en les nostres oficines. Tinguérem, com te dic, oficines siniestro total, companys afectats, clients afectats. Vull dir, estiguérem preocupats en alguns moments, però afortunadament tot el que preveíem, pues de que podia incrementar la morositat, de que els depòsits podrien aixir perquè la gent se tenia que gastar els diners, pues bueno, afortunadament no ha tingut esa conseqüència. I com te dia, per no fer-te molt llarg, el resultat de l'any a nivell de números i a nivell de la capacitat de reacció que ha tingut l'organització ha sigut fabulós. No? I el 2025, és de veres que pues, bueno, l'altre dia presentàvem els datos del primer trimestre.
1: Del 2026.
2: Del 2026, que estem ja en 2026. I és de veres que l'any pues, bueno, ha començat bé, però claro, tenim, igual que en el 2025, en el 2026 estem en un context, en una incertesa important. L'any passat ja la vàrem patir, tot el tema geopolític
1: mundial,
2: tot el tema de la política d'aranzels, any el tema ha començat també pues, tot el conflicte que estem visquent ara i la guerra d'Iran, les conseqüències que això pot tindre. És de veres que nosaltres som una entitat local i no tenim interessos propis com altres entitats financeres en estos llocs, però al final tot això té conseqüències per tot el món, en la política monetària, en els preus, en el creixement econòmic, que ja s'està parlant, en la inflació, etcètera, etcètera. I claro que això pot tindre impacte. No? Què estem fent? Pues ojalá dependguera de nosaltres, que se solucionaran les guerres. Que, claro, podem actuar en el que depèn de nosaltres, no? I és estar molt vigilants a aquest entorn i dedicar-nos a lo que
1: sabem,
2: pues, a lo que sabem i a lo que, i a lo que podem fer. Claro. No? Desde luego que anem a tindre... Ui, està... Bueno, el dixous n'hi ha reunió de... n'hi hagués reunió de política del Banc Central Europeu. La idea és que els tipus pujaran, però de moment se mantenen. Pues bueno, estem un poc
1: a
2: l'expectativa i com això se repercutís en el nostre de compte d'explotació, que els marxens es puguen mantindre, que la morositat no repunte, etcètera, etcètera. Bueno, els reptes que tenim que no s'acaben. I si no és per... La història mos diu que si no és per una cosa, sempre és per una altra.
1: Algo llobra, algo llobra. I llavors, i l'última pregunta, un minuto. Sí. El coll.
2: El coll.
1: Com està portant-se bé, Pablo? Està
2: super. Nosaltres tenim un... Claro, el pobre Pablo...
1: El tinc així, estem un examen.
2: Estem posant una pressió.
0: No passa res, té tota la setmana, no? De dilluns a divendres té tota la setmana.
2: Tenim unes expectatives interessantíssimes. Què te vaig a contar? És una població en moltíssims habitants, en molta vida associativa, en... també pues un àmbit empresarial. Així està Pablo, però com diguem que aixa popular sempre funcionem en equip. Ara mateix venia jo de fer una visiteta també a l'equip, en Fran, en Àlex, en Júlia, fan un equip estupendo i jo els ho dia, jo dic, teniu moltíssima força i segur que d'ací sols poden aixir coses bones. O sigui, que en treball, en esforç i en l'ajuda de l'organització, que saben que la tenen, i en una població com és Alcoi, pues... L'èxit està assegurat, no me cap dubte.
1: Josep, una frase final, a veure, acabem.
0: Bueno, pues... Caixa Popular, com te dia, volem ser l'entitat amb major impacte i implicació social en el COI. Estem per ajudar-vos, per acompanyar-vos i per a ser l'entitat dels alcoiats.
1: Que bonico,
2: Que bonico.
1: Pablo, ja, a mi ja estic emocionat. Cada volta que diu el COI...
3: No, la veritat és que... No,
1: el Coll i Comarca, per suport.
3: Bueno, el Coll i Comarca, sí, no? Sí, per suport, sí,
1: però ho centrem
3: no?
1: sempre un poc...
3: Però la veritat és que contentíssim perquè damunt m'ha fet especial il·lusió aquesta entrevista i que estiguera així Alicia i Josep en Morato. La veritat és que moltes gràcies.
1: Mira, a veure, l'has deixat sense paraules. Per deixar a Pablo sense paraules, això és difícil. Molt bé, ha sigut un plaer. Moltíssimes gràcies, gràcies a tres. Molt amable.
0: Gràcies.
4: Del 2 al 17 de maig, Muro t'espera. Viu la màgia dels moros i cristians amb concerts, entrades i ambaixades espectaculars, revetles i molt més. Gaudís de la baixada i la pujada de la Mare de Déu. Emociona't amb les mascletades i deixa't portar pel ritme de la festa i la música, especialment el dia 9 amb l'entrada mora i el 10 amb la cristiana. L'Ajuntament de Muro et convida a consultar la programació de festes al seu web i a les xarxes socials municipals.
5: Seguim en el nostre programa i a continuació anem a conèixer quines són les activitats que encara tenen que entrar i viure's i contar-se sobre aquesta programació del 8 de març que el col·lectiu 8 de març va organitzar des del passat març, però encara hi ha més. Així que anem a saber com va anar tota aquesta programació i el que queda avui a l'estudi. M'acompanyen Sari Genís, bon dia.
6: Bon dia.
5: I també Rosana Espinós, bon dia.
7: Bon dia.
5: Elles són del col·lectiu 8 de març, que ens acompanyen. Sari, com va anar el passat mes de març, valga la redundància, en tot el que vau celebrar a missa eix central del Dia de la Dona?
6: Ui, de categoria. Enguany han fet mogolló d'activitats i encara queden encara més activitats per a fer.
5: Uh-huh.
6: I ha estat molt, molt, molt intens, molt, molt intens. Tot el mes de març no han parat. De fet, vull recalcar que hem fet, bueno, l'any passat, en el 2025, vam fer els 40 anys de que estem en marxa el col·lectiu i de març, de 1985, que estem ahí pegant-li.
5: Uh-huh.
6: Han fet una mena d'activitats intensa, conforme t'ha dit.
5: Uh-huh. Sí, Rosana, és que no
7: parla. El cicle de cine, que ja és com una cosa que es fa tots els anys. Enguany s'han projectat tres pel·lícules, que per cert una era La Buena Letra, que jo...
6: En aquesta està la ella.
7: Vaig participar en aquesta pel·lícula. Sí.
6: I el documental El Eco.
7: I el documental... Bueno, van fer tres pel·lícules que van estar molt bé, en La Mutua Levante, han fet contacontes, han fet xerrades... presentacions de llibres, però encara queden moltes activitats per fer. No sols en Alcoi, també s'han fet activitats en Cocentaina, perquè el col·lectiu 8 de març, Dones Mariala, és comarcal.
5: Exacte.
6: Sí, és de l'Alcoià i el Comtat.
5: Exacte.
6: Exacte. Sí, i després, sí. A part d'això de que han fet nosaltres, també han col·laborat també en altres activitats, no sols hem organitzat, sinó que també hem col·laborat.
5: Sí, que heu col·laborat, està molt bé. I en altres entitats, no, per a fer aquesta celebració, estàs contant-nos, Sari?
6: Sí, sí, sí.
5: Uh-huh. Uh-huh. Dis-me.
6: Sí, no. Dir-vos que el dia gran va ser tremendo, perquè el dia de la manifestació, el 8M, mos pensàvem que el dia que havia així tan, tan gris i tan això,
5: plovia,
6: no, va haver
5: sí.
6: moltíssima gent. Van ser més de 500 persones. En...
7: Sí, van fer una... Bueno, la manifestació es va convocar... es va fer lo de les dones de negre com a acte simbòlic, sí. I també van fer una part del recorregut en silenci com a protesta per totes les dones assassinades des de que va començar l'any, bueno, i des de que contra de la violència de gènere.
6: Sí, sí. Vam convidar a la gent perquè vinguera en un mocador palestí per això, per participar en aquesta acció simbòlica. És que les dones de negre, elles van en una rosa blanca, però nosaltres en guany hem pensat, doncs nosaltres ara en guany anem en el mocador palestí i així anem.
7: Sí, perquè tenim que continuar denunciant el que està passant en Gaza.
6: Sí, sí.
5: Així és, també en aquell mes de març tota la guerra Orient Mitjà.
7: Sí, sí, estava en pleno apogeu, bueno, la cosa no ha parat, encara que les notícies vagin deixant un poc de costat.
5: Així és. I darrere d'aquest gros de la programació, bueno, Així, en esta ciutat, el mes d'abril, ja sabeu que ha estat ple de ritme fester, però, de nou, ja estem en aquest mes de maig, i ja teniu una activitat que és molt imminent, el dia 7 a la UNESCO, que ens podeu avançar.
6: Correcte, correcte. El dia 7 en la UNESCO. El dia 7 en la UNESCO tenim un documental que es diu Mohamas. Aprofite per a convidar-vos a este documental que és està dirigit per Sergi Tarín i està produït per Atelier, una ONG que és una associació de cooperació al desenvolupament amb la seu en València. Esta ONG ha desenvolupat projectes en diversos països, especialment a Colòmbia. I este documental...
7: El documental pues, relata el procés de construcció de memòria col·lectiva per part de l'Organització Femenina Popular en el territori de Magdalena Mitjà, un riu, un dels més castigats del conflicte armat a Colòmbia.
6: L'Organització Feminista Popular, amb 53 anys de vida, és una de les entitats de dones més antigues de Colòmbia. En el seu treball defensa els drets humans ha generat multitud d'estratègies, sobretot destacant, per exemple, les cases de la dona en els diferents municipis riberencs del riu. Després està també ahí.
7: Sí, en aquestes cases de la dona pues, s'ofereix suport psicojurídic d'habitatge i de sobirania alimentària a les dones i entre les seues principals fites està la creació de la Casa de la Memòria i dels Drets Humans de les Dones, que és pionera en Amèrica Llatina. I l'emissora La Moana, que és un altaveu de la lluita feminista en aquest territori.
5: A quina hora serà i si l'accés és lliure?
7: Home, sí, en la UNESCO sempre l'accés és lliure i és a les 7 de la vesprada.
5: A les 7 de la vesprada.
6: Pot anar qui vulga. Bueno, esperem que vinguin, que és molt interessant. A més, després tindrem un col·loqui, després de la projecció. I pensem que en el temps que estem i tot el que ens està passant i tant, és un tema molt, molt interessant.
7: Sí, de fet, enguany, bàsicament, el lema un poc del col·lectiu d'enguany era... Contra la guerra.
6: Contra la guerra.
7: Sempre tenim que estar contra la guerra.
6: Sí, de fet, en la manifestació ja vam recalcar.
5: Així és. Parlàveu abans que sou un col·lectiu d'àmbit comarcal i per això no sols es centra en el coll de les activitats, sinó que el 14 de maig a Cocentaina també teniu la projecció d'un altre documental que ens podeu contar.
7: Bueno, pues este documental es farà el 14 de maig a les 7 de la vespre i el documental es diu Clandestines i és un documental impulsat per l'associació El Club de les 25, que està presidit per Cristina Almeida i ella també estarà aquest dia en el documental, estarà en la projecció del documental, o sigui que després podrem xerrar amb ella i conèixer més coses. No? El documental és... recull el testimoni de 10 dones que durant els últims anys del franquisme van arriscar tot per defensar els drets de les dones. Entre les protagonistes del film de la pel·lícula estan Emília Granya, Cristina Almeida mateixa, Consuelo Abril, Paca Sauquillo, Lídia Falcón, i també n'hi ha altres artistes com Glòria Nielfa, Laura Tremosa, Isabel Oliver, Maria Chorda, Eulàlia Grau i Cecília Bartolomé, i tot està acompanyat amb la música i les cançons de Rosa León. No? També dir-vos pues, que casualment s'han celebrat els 50 anys de la mort del director, que coincideixen amb els 50 anys de Vam ser clandestins, que vam ser clandestines, no? I un dels objectius del Club de les 25 és conservar la memòria de les dones que van lluitar contra el franquisme, ja que això és imprescindible per a comprendre el present.
5: Així és, i que es pot veure en aquest documental. Jo recordo el 14 de maig a les 7 de la vesprada en el Centre Cultural El Teular de Cocentaina. Perquè se ho anotem bé a l'agenda i també l'accés gratuït i a més l'oportunitat, com heu esmentat, de tindre a Cristina Almeida, poder preguntar-li molt a prop.
7: Persona. Esperem que sí que... Bueno, està confirmat la seva assistència, però... Sempre a última hora poden passar coses, no? Però segurament sí que ve.
5: De totes les maneres, teniu alguna xarxa social on vos poden seguir?
7: Sí,
5: per seguir, bueno, un recordatori.
7: Sí, vos poden seguir en Facebook, en Instagram, el col·lectiu 8 de març.
6: Sí, en Instagram és col·lectiu-8-m. Ahí teniu tota la informació. I després està la pàgina web. La també. Pàgina web també està tota la informació que podeu mirar.
5: Molt bé. I continuem coneixent què més heu preparat, perquè la següent cita dins d'aquest mes de maig serà el 22 a l'Ivam Cadalcoi, Rosana, amb un espectacle escènic.
7: Sí, bueno, és... Sí, és un, serà un espectacle, però sobretot es tracta d'una lectura dramatitzada, no? D'uns textos de Manuel Molins, un autor valencià de reconegut prestigi, en el que intervenen 5 actrius i estan acompanyades per la música del violoncel d'Ausias Gisbert, que serà l'intèrpret. El text, com diu el títol, Dones contra la guerra, és un al·legat contra el bel·licisme.
5: Conflictes.
7: I les veus són Pepa Miralles, Àngels Vicedo, Conchi Domènech, Resu Belmonte i jo mateixa, Rosana Espinós. Bueno, serà encara a les 7 de la vesprada. Sí que s'ha de pagar una entrada en aquesta ocasió. Crec que són 7 euros en 21. I, bueno, pues, l'espectacle combina paraula, cos i música. I és en directe i construeix un relat coral que apel·la a la memòria, a la resistència i la necessitat de pau.
6: I dir-vos també que està produït per el col·lectiu 8 de març.
5: Ai, que l'esteu preparant amb
6: col·labora
5: molta il·lusió.
6: Col·labora també al COE Cultura.
7: Sí, perquè ho va presentar com a projecte al Consell de Cultura i ens el van aprovar.
5: A les 7 de la vesprada, això divendres 22 de maig, com dieu, en ticketalcoi.com poden trobar les entrades, per a aquest espectacle, aquesta lectura de Dones contra la guerra, que estareu ja assajant, no, Rosana?
7: Sí, jo crec que estem ahí pegant-li. Sí, perquè, bueno, pareix que una lectura siga una cosa fàcil, però tampoc ho és tant. Hi ha que treballar el text, conèixer, saber el que dius perquè la gent li arribi, no?
5: Però a més serà un cap de setmana complet, perquè el dissabte 23, el patiment de les dones.
7: Sí, això estava programat per al 8 de març, però per qüestions tècniques no es va poder realitzar aquest dia i es va posposar fins al 23, que serà quan es faran el Calderón. El patiment de les dones ja es va representar. De fet, el col·lectiu el va programar un any entre les seues activitats quan es feia la ruta pel carrer, però es va fer una adaptació a teatre que es va estrenar en el Teatre Salesians. L'espectacle va estar premiat, va donar un premi al grup modernista, va aconseguir que li donen un premi al grup modernista i com va agradar molt, perquè ara està com més en... més arropat per un ballet, el ballet de Rafa Felipe, i el que era la ruta està escenificada d'alguna manera per l'actriu Andrea... Ai, que no me recordo el nom d'Andrea. que palo. Bueno, per Andrea, ella fa com el paper del guia, no? I s'ha quedat, la veritat és que es va quedar un espectacle molt bonico, amb les llums, el ballet i l'espai sonor que va crear Adrià. Es va quedar un espectacle molt xulo que valia la pena repetir.
5: Ahí anava jo, perquè sé que gent s'ha quedat amb ganes i ara està aquesta nova oportunitat per anar al Teatre Calderón aquest dissabte 23 de maig.
7: Sí, dir que l'entrada ahir és gratuïta, perquè és una cosa que organitza l'Ajuntament des de la Regidoria d'Igualtat i que poden anar a demanar-les, perquè em sembla que estan esgotant-se.
5: Que no. De tota manera, jo des d'ací ja faig una invitació, Rosana, que si podem convocar a les actrius que estareu en este patiment de les dones i les dones contra la guerra, us esperen tragar luz.
7: Clar. Així, que sí.
5: Als nostres oients també donem un tas més, diguem-ne, a vespres d'aixes representacions.
7: Perfecte.
5: Val? I així que ho coneguen més. Jo, per acabar aquesta entrevista, si voleu fer algun apunt final... Sí. Bueno, el dia 5 encara queda una altra activitat.
7: Encara ens queda una altra activitat.
5: Conteu-nos.
6: Sí. El dia 5 de juny tenim la presentació del llibre Paca Blanco, La Brava. Una vida de resistència, llibertat i lluita per la dignitat. Ese dia serà al Centre Cultural Ovidi Montllor a les 7 de la vesprada. També esteu convidats a vindre i dir-vos que Paca Blanco és un referent imprescindible en les lluites socials i mediambientals dels últimes dècades. una dona que té des de ben jove, que té, no, que ha plantat mm-hmm. des de ben jove cara a les injustícies contra la llibertat. La seva trajectòria també està marcada per experiències molt dures, com per exemple el seu pas per el patronat de la dona. O sigui que hi ha una història de resistència col·lectiva, d'efectes i de vida. Uh-huh. Amb 76 anys continua després lluitant per tot això. Paca Blanco la Brava és la crònica d'una lluita que no s'acaba, per desgràcia.
7: I dir també que Paca Blanco estarà també en Alcoi presentant amb els seus 76 anys.
6: Voilà. Ahí està.
7: Estarà, sí, una dona molt forta.
8: És el 5 de juny a les 7 del vespre al Centre Ovidi Montllor, que està en el carrer Vistabella, d'ací d'Alcoi, per anar a aquest acte. Jo vos agraeixo que Sari Genís i Rosana Espinós, que hàgiu vingut a Sierra del Coi per compartir-ho amb els oients i amb les oients, tota aquesta programació que vos queda al voltant del 8 de març, que impulseu des del col·lectiu 8 de març. Moltíssimes gràcies.
7: Gràcies a vosaltres.
6: Moltes gràcies.
9: És la 1 mediodía en Canàries. José Luis Ábalos defiende la gestión de su ministerio en la compra de mascarillas en plena pandemia, que es el asunto central que se está juzgando en el Tribunal Supremo. El exministro y exsecretario de Organización del PSOE ha afirmado que dio la orden de duplicar un primer pedido con 4 millones de mascarillas, pero que no habló con Víctor de Aldama de estos contratos. Pedro Jiménez, buenas tardes.
10: ¿Qué tal? Buenas tardes. Eran días grises con cientos de muertos. El transporte se declaró un servicio esencial y la orden del ministro fue la de conseguir material sanitario. Y todo fue un éxito. No se pagó por adelantado y se consiguió una empresa a un precio inferior al que pagaban otras administraciones. Soluciones de Gestión, firma vinculada a la trama. Ábalos ha asegurado que no habló con Víctor de Aldama del contrato, aunque reconoce que su asesor Koldo García sí que pudo hacerlo. Necesitábamos ayuda de todo el mundo, ha dicho. 4 millones de mascarillas que el ministro duplicó a 8.
11: Pero yo, que soy el que tiene que tomar la decisión política, mi decisión fueron 8. O sea, no 4. Es que, vamos a ver, con las dificultades para armar una contratación de este tipo, pedir para 15 días es como no pedir nada. Esto no es cuando se me acaben, bajo al supermercado y compro otras tantas.
10: No se trataba de manejar información privilegiada, según Ábalos, porque era un privilegio en esos días tener un proveedor de mascarillas.
9: Del exterior, medios iraníes aseguran que el ejército ha atacado con varios misiles un buque estadounidense que intentaba cruzar el estrecho de Hormuz. Pablo Morán, buenas tardes.
12: Buenas tardes. Irán quiere demostrar que son ellos quienes controlan un paso marítimo después de que Trump anunciara anoche una operación de su ejército para facilitar la navegación por ese estrecho que en teoría se debía poner en marcha este lunes. Lo que dice Irán a través de sus medios oficiales es que 2 de sus misiles han alcanzado un buque de la Armada norteamericana que intentaba entrar en Hormuz, ignorando la advertencia de la Guardia Revolucionaria para detenerse, algo que ya están negando fuentes de la administración norteamericana a algunos medios. Pero en Teherán insisten. Advierten de que Estados Unidos se hundirá en su propio cenagal si insiste en repetir los mismos errores del pasado, según este portavoz de Exteriores iraní. Una advertencia que reiteran a los países de la región para que se mantengan al margen de ese operativo anunciado anoche por Donald Trump.
9: El petróleo está repuntando por encima de los $110 después de esta información. La cotización del crudo, que llevaba varias horas estable por debajo de este precio el barril, ha llegado a tocar los $116. Es más de un 5%. El incidente también está inyectando algo de pesimismo a las bolsas. El IBEX 35 profundiza sus caídas y está perdiendo un 1,5%, quedándose a las puertas de bajar de los 17.500 puntos, su nivel más bajo desde principios de abril. Mientras, siguen reunidos los líderes europeos y también algunos internacionales en Armenia. Desde allí, Francia está criticando la falta de transparencia estadounidense con esta guerra en Irán y está poniendo en valor la presencia en esta cumbre de Canadá. Corresponsal comunitario Enrique García Pozo.
13: Emmanuel Macron, que a primera hora defendía una reapertura coordinada entre Irán y Estados Unidos del estrecho de Hormuz, ha reprochado la falta de claridad de la propuesta de Trump para permitir la salida de los buques que permanecen atrapados. El presidente francés ha descartado la participación de Francia en este plan y recuerda que su país y el Reino Unido están ya coordinando una misión naval con otros 30 países. Macron acaba de resaltar la presencia del primer ministro canadiense en esta cumbre política europea.
14: Pero si Mark está aquí también, es porque
13: Si está aquí es porque se siente más cercano a los europeos, decía. Una cumbre en la que participa también el presidente Zelensky. El presidente de Ucrania defiende que la Unión Europea tiene que formar parte de una futura mesa de negociación de paz con Rusia.
9: Además, España va a movilizar a más de 13.000 policías y guardias civiles para la visita del Papa León XIV a nuestro país. Esta mañana se ha presentado el dispositivo de seguridad para el viaje del pontífice, que va a estar del 6 al 12 de junio en Madrid, Barcelona y las Islas Canarias. Javier Bañuelos.
14: Sí, esa es la fase crítica en palabras del ministro del Interior. En esos 6 días la alerta será máxima, por eso hoy en este plan especial de seguridad de Interior se han definido ya las principales amenazas.
15: Son amenazas plurales, es decir, está la amenaza terrorista, pero también están los radicalismos, también hay otros movimientos, como movimientos sociales, que pueden naturalmente aprovechar el momento.
14: 13.000 agentes de Policía Nacional y Guardia Civil, más los Mossos y policías locales, participarán en este arco de seguridad permanente que convivirá con el Papa entre Madrid, Barcelona, Las Palmas y Tenerife. Para el Gobierno, la visita del Papa León XIV es un evento especial y prioritario, pero nunca irá, dice, en detrimento de otros acontecimientos, entre ellos la gira de Bad Bunny en Madrid. El ministro Marlaska admite que la coincidencia en el tiempo con el Papa no facilitará las cosas.
9: Deportes, José Palacio, muy buenas.
16: Muy buenas, semana de Champions, y mañana el Atlético de Madrid puede clasificarse para la gran final si gana el Arsenal. Última hora desde Londres, enviado especial de la cadena SER, Pedro Fullana, muy buenas.
17: Buenas tardes, el Atlético de Madrid aterrizará en los próximos minutos en el aeropuerto de Luton, al norte de Londres. Han viajado todos los que estaban tocados, Julián Álvarez, Juliano, Sorloth y hasta José María Jiménez, que llevaba más de un mes fuera por lesión. Se han quedado en Madrid los dos lesionados, Pablo Barrios y Nico González, los dos que no van a poder jugar mañana. El equipo va a entrenar esta tarde en el Emirates, donde mañana se va a jugar el pase para estar en la gran final de Budapest.
16: Noticia de última hora en el Villarreal. El conjunto amarillo acaba de anunciar que Marcelino García Toral dejará de ser su entrenador la próxima temporada. Este fin de semana certificó la clasificación para la próxima Champions por segundo año consecutivo y cierra así su segunda etapa en el Villarreal, donde se ha convertido en el entrenador con más partidos dirigidos en la historia del club. Íñigo Pérez, el actual entrenador del Rayo, apunta que será su sustituto y esta noche se cierra la jornada 34 de Liga en Primera División. Partido importantísimo para el Sevilla. Recibe a las 9 de la noche a la Real Sociedad. El conjunto hispalense está en puestos de descenso a 2 de la salvación.
18: De Caracol, mecánica, plegable, interior, exterior, de incendios, de cuerda, de mármol, de madera, del portal.
19: No, está prohibido utilizar el ascensor para subir. Vamos mejor por las escaleras.
18: ¿Cómo? De tu casa, del teatro.
20: Ya puedes dejarnos tus mensajes de voz en el WhatsApp del programa.
18: El 681-01-6731. Este lunes hacemos el faro escalera en la SER.
20: El Faro, con Mara Torres, Cadena SER.
9: De momento es todo. Sigue la información en la serie a partir de las 2, la 1 en Canarias, hora 14, con Javier Casal.
20: Cadena SER. Servicios informativos. Cadena SER, Comunidad Valenciana.
21: Todo empieza con un paso, el de buscar una oportunidad. En Labora te acompañamos para que tu currículum llegue y afrontes entrevistas con confianza. Y si el camino cambia, te ayudamos a formarte y descubrir nuevas opciones. Sean cuales sean tus pasos, estamos contigo. Labora, Generalitat Valenciana, contigo en cada paso.
22: Cuando llegan las 2, han pasado muchas cosas durante la mañana.
23: Lo que pasa.
22: ¿Quieres que te las contemos?
23: Lo que importa.
22: En Hora 14, Comunidad Valenciana, te contamos lo que pasa y lo que importa.
23: En la Comunidad Valenciana.
22: Hora 14, Comunidad Valenciana. A las 2 y 5. Cadena SER.
21: Todo empieza con un paso, el de buscar una oportunidad. En Labora te acompañamos para que tu currículum llegue y afrontes entrevistas con confianza. Y si el camino cambia, te ayudamos a formarte y descubrir nuevas opciones. Sean cuales sean tus pasos, estamos contigo. Labora, Generalitat Valenciana, contigo en cada paso.
20: Radio Alcoy, Cadena SER.
24: La temperatura en el exterior de nuestros estudios en Alcoy es de 17 grados centígrados.
5: Passen 8 minuts de la una del migdia i així encetem el nostre segon tram de l'Oi, Poroi, Alcoi. Els recordem que avui no hi ha secció del tarot tan fina perquè no hi pot estar el proper dilluns, si no passa res. De nou estarà així atenent als oients aixes consultes que hi puguen fer. Però ara ens n'anem a aixa secció d'històries d'ací. Avui, Lucía Gadea té a Lluís Vidal, l'historiador, i ens sabran en no res quina història volen posar de relleu en aquest 4 de maig. Tot seguit, el nostre company Paco Golló entrevistarà a Magda Simó. Ella és l'escriptora que serà protagonista en aquest cicle de lletres de dona que va dur-se a terme també esta xerrada aquesta setmana. Estem molt pendents de quin va ser el rival de l'Alcoià, no?, en la primera eliminatòria d'aquest play-off d'ascens a primera ref, així que també rebrem el nostre company Ismael Mayor perquè ens corre l'última hora i tindrem aquesta secció de Suya és la ràdio, on quan s'inicia la secció podran cridar en directe al número de telèfon que els indicarem o també escoltarem els missatges que han anat deixant enregistrats bé al contestador de Ràdio Alcoi o bé a una nota de veu al número de WhatsApp. Així que moltíssimes gràcies per seguir ahir a l'altra part de la ràdio, per sintonitzar el 1485 de la onda mitja, 100.8 de la freqüència modulada o la ràdio online. Seguim en el nostre segon tram, escolten Oi, Poroi, Alcoi.
0: Amigos de la música de Alcoy, temporada 2025-2026.
5: Después del éxito el año pasado con Dancing ABBA, llega Alcoy Dancing with the Beatles, un viaje épico con cantantes, músicos y bailarines en vivo en un espectáculo único sobre el amor, la amistad y la vida. Próximo 16 de mayo a las 19:30 horas en el Teatre Calderón. Venta de localidades en Amigos de la Música, calle Santa Lucía 3 Bajos, en Taquilla del Teatro y en www.ticketalcoy.com. Revive la magia de los inolvidables chicos de Liverpool y la de sus grandes éxitos.
0: Radio Alcoy con la música.
1: Històries d'ací, contades pel Centre Alcoià d'Estudis Històrics i Arqueològics.
2: Lluís Vidal Pérez, historiador, professor de l'Institut Pare Vitòria, a més de secretari del CAEA, benvingut a Ràdio Alcoi.
3: Hola, què tal? Bon dia.
2: Avui Lluís ve a parlar-nos d'un personatge molt conegut per tots, el Visir Aladrach, però ho fa en una data molt especial, veritat?
3: Així és, Lucía. Precisament demà, 5 de maig, farà exactament 750 anys de la seva mort en la batalla d'Alcoi, que es va produir en 1276 i que precisament era un dimarts també, com demà, casualment.
2: Efectivament, és una data molt assenyalada. Tots, més o menys, hem sentit parlar d'ell com un dels protagonistes de la nostra festa, però què sabem en realitat de la seva figura?
3: Pues mira, sabem molt poquet, en realitat, perquè fonts primàries d'aquella època tenim un parell de cartes seues. Tenim també el tractat del Pouet, però si sabem coses de l'Aladrach, sobretot és per la crònica de Jaume I, com mencionava José Mari en l'anterior programa que va fer abans de festes, no? En el llibre dels fets del rei, parla fins a, en 19 capítols, fa referència a la figura de l'Aladrach. Clar, això també es planteja un problema, i és que el que més sabem de l'Aladrach és per el seu major enemic, no? amb la lògica parcialitat que puga tindre això. Per tant, a partir d'aixes fonts, que ja dic, són molt escasses, més algunes altres pues, de la cancelleria reial d'aquell moment, que es permeten un poc contextualitzar, pues, sabem que el seu nom real era Abu Abdallah Muhammad Ben Hudail, però que tot el món el coneixien i ell mateix també es mencionava com Aladrach, que era un pseudònim i que vol dir el blau. Sabem que controlava una sèrie de castells entre Cocentaina i Dènia, entre l'Aitana i el Benicadell, i que la seva fortalesa principal era el castell d'Alcalà. Coneixem algun parent seu, però no sabem si estava casat ni si tenia fills, i poca cosa més, eh? La veritat és que no sabem molt més d'ell. Però, clar, al ser una figura que Jaume I menciona tantes voltes, pues, des d'aquell moment els diversos cronistes que han anat referint-se a aquests fets pues, han anat enriquint un poc la llegenda, no?, al seu voltant, i ens han arribat coses pues, que si tenia els ulls blaus, que això no ho sabem en realitat, que si era fill d'una mare cristiana, que tampoc ho sabem, en fi, i també, lògicament, la intervenció de Sant Jordi en la seva mort, que és algo que apareix ja en el segle XVII, no?, com mencionava José Mari.
2: En relació a aquestes fonts que feia referència a Lluís, quin va ser el seu paper en la història d'Alcoi?
3: Pues va ser més important del que ens pensem, perquè ell s'intitulava visir, però no com a un títol cortesà, sinó segurament era una espècie d'alt funcionari. I arriba a controlar, ja dic, eixa zona muntanyenca, muntanyosa, entre aquestes serres, i ho dominaria aquest territori, clar, en la decadència del poder andalusí. Hi ha que pensar que a mitjan del segle XIII, Jaume I conquesta Xàtiva, després Dènia, després Biar, que és quan es fa el tractat del Mirrà, i llavors Alarrà queda com una espècie de senyor d'un microestat, podríem dir, no?, en tota eixa zona. I en eixa condició ell negocia un tractat, que és el famós Pacte del Poet, amb el fill de Jaume I, l'infant Alfons, pel qual pacta que li cedirà una sèrie de castells progressivament i es reserva per a d'ell el d'Alcalà i el de Perpuchent. Però, clar, això estem en 1245 i en el 47 trobem que Alazrac protagonitza una primera revolta i conquista el castell de Gallinera. Clar, el dubte és que aquest castell de Gallinera en principi hauria de tindre l'ell, segons el Pacte del Poet. Per tant, sembla que els cristians havien incomplit aquest tractat, no?, i per això obliguen, en certa manera, a la Draca a revoltar-se. I aquesta revolta, des de 1247, amb alguns períodes de treves entremig, s'allarga fins a 1258, perquè, clar, és una zona de molt difícil accés, són castells xicotets, però estan dalt de penyes, i per als cristians, però és molt difícil, no?, assaltar-los. I ells aprofiten del coneixement del terreny. I en aquest context, Jaume I considera que ha de reforçar aquesta zona de frontera i és quan fa la Carta Pobla d'Alcoi, en 1256. És a dir, que Alarrac té una influència directa en la fundació de la vila.
2: Bueno, pues és curiós aquest aspecte i poc conegut de la seva relació amb aquesta fundació, amb la fundació d'Alcoi, perquè així, en realitat, el recordem per la seva mort en 1276, no és així?
3: Efectivament. Esta primera revolta s'acaba en 1258 per una traïció. Jaume I rep l'ajuda d'algú molt pròxim, no sabem qui seria, però és algú molt pròxim a l'Atrac, que enganya el visir i li fa vendre les reserves de gra que tenia, i en aquell moment Jaume l'assalta i ja no pot mantindre més, i en fi, al final capítula, i acorden desterrar-lo, no? Alazarac se'n va. Suposem que a Granada, perquè al final era l'últim reducte andalusí, no?, que quedava en la península. Però uns anys després, així possiblement ja hauria desaparegut de la història, no haurien sabut mai més res d'ell, però en 1275, uns quants anys després, resulta que els mudejars d'esta zona, és a dir, els musulmans que s'havien quedat així, amb els pobladors cristians, doncs fars ja dels abusos dels nous pobladors, fan una nova revolta. I Aladrac ve amb un contingent de genets, amb ajuda dels benimerins, que eren del nord d'Àfrica. Es parla d'uns 250 genets, és el que menciona Jaume I en la seva crònica, i arriba així, però es troba en la vila d'Alcoi, ja en 1276, en la primavera de 1276. Clar, era una vila ja fortificada, no tenien mitjans per assetjar-la, i llavors el que plantegen és una estratègia que utilitzaven molt els musulmans, que era el tornafuig. El tornafuig era simular un atac i després retirar-se, confiant en que els cristians isqueren en persecució d'ells i preparar-los una emboscada. I això és exactament el que van fer. Van preparar una emboscada en la partida de la Canal, a uns quilòmetres al sud del Coi, i van simular un atac amb el propi Alazrac al capdavant, perquè es tractava de motivar els cristians perquè isqueren darrere en persecució. El problema és que, com sabem, una sageta perduda va alcançar i va malferir a Alazrac. Però, així i tot, el pla va continuar. Van fingir la retirada i els cristians i els cavallers que havien enviat Jaume I per reforçar la vila, doncs van eixir darrere en persecució i van arribar allí al barranc de la Batalla, que per això té aquest nom avui dia encara, i bueno, es van fer una emboscada i no van deixar a cap, entre que alguns van ser morts i altres van ser fet presoners. Així que en realitat doncs, podríem dir que va ser una derrota cristiana, encara que va morir a l'Adrac, no? en eixe fet.
2: Al fil d'aixe episodi històric hem començat dient que va morir tal dia com demà, un 5 de maig, però això no casa massa amb la tradició, veritat. Com és que va arribar a conèixer-se aquesta data amb tanta exactitud?
3: Així és. Clar, Jaume I no menciona la data i el que passa és que per les fonts de l'època sí que s'havia pogut arribar, més o menys sabia que es va produir entre finals d'abril i principis de maig. Clar, això en un principi coincidia amb la tradició, perquè el 23 d'abril, el dia de Sant Jordi, no, s'atribuïa la intervenció en la mort de Aladrac. Però fa uns anys, concretament en 2002, bueno, n'hi ha que dir que tenim la sort de que en Alcoi tenim a dos grans medievalistes com són Josep Torró i Ricard Banyó, que s'han encarregat de transcriure moltíssima documentació de l'època que és molt difícil de llegir i que gràcies a això tenim ahí unes fonts de primera mà. Bueno, pues, però va ser un altre, curiosament, un altre investigador, Enrique Soler Ribelles, que en 2002 ja, en base a una documentació que es conserva en Cocentaina, el llibre de l'acord de justícia, establís eixa data exactament i la veritat és que pràcticament no hi ha dubte. La qüestió és que en eixe llibre, el Justícia era un càrrec municipal de l'època foral, que era, pues, com si diu el seu nom, la màxima autoritat judicial. I el 7 de maig es nomena un nou Justícia en Cocentaina, perquè diuen que l'anterior havia sigut mort en un episodi que allí s'anomena com lo desbarat de la canal. És evident que està fent referència a la batalla, no? Clar, si el dia 7 nomenen a 1-9 i el dia 4 encara estava l'anterior, això ens deixa dos dies, no? El 5 o el 6. I hem de pensar que en l'època ni hi havia mòbils ni hi havia carreteres. Per tant, la notícia de que s'havia mort en la batalla i l'ordre de reial de que es nomene un nou justícia no donava temps a que això haguera sigut el dia 6, no? Perquè el dia 7 ja n'hi haguera 1-9. Per tant, quasi segur, en total seguretat, la batalla es va produir el 5 de maig. No hi ha dubte, en aquest cas la documentació històrica no enganya.
2: I ja per finalitzar, Lluís, com creus que hem de valorar el personatge de Aladrac?
3: Pues en el coll ja sabem que li tenim molt respecte a Aladrac, no? I el dignifiquem molt, però no deixem de contar un poc la història al revés, no? En les pròpies ambaixades, si es fixem en el text, sempre es diu, no? Quan parlen els cristians, és que venen a llevar-nos la terra dels nostres avantpassats, però no, en realitat, aquestes terres eren les de Aladrac, no? Ell havia viscut així i els seus avantpassats també formaven part d'esta terra, no? Al final, fora de qüestions religioses o culturals, pues hem de valorar-lo com el que va ser, un personatge que va voler lluitar, no?, fins a l'últim alè per la terra dels seus, no?, i que es va deixar així la vida, i així l'hem de recordar. I bueno, aprofite per a mencionar, com sabeu, que estem en eixe any de celebracions i que des del CAEA i en companyia d'altres centres d'estudis de les comarques pues, hem impulsat l'any a l'ADRAC i que estan fent-se una sèrie d'activitats al voltant d'esta efemèride, que vos convide a entrar a la pàgina del Blau 750 i ahí podeu veure tot el que està fent-se.
2: I precisament per això agraïm a Lluís Vidal Pérez, historiador i professor de l'Institut Pare Vitoria, a més de secretari del CAEA, les seues explicacions al voltant del visir a l'Adrac. Lluís, moltíssimes gràcies.
3: Gràcies a vosaltres.
4: Històries d'ací, contades pel Centre Alcoià d'Estudis Històrics i Arqueològics. Ahora, en Miró Joyeros, es el momento de obtener el mejor precio por tus joyas, esas que ya no usas o no te gustan. Como siempre, con nosotros encontrarás la mejor tasación en oro, joyas y monedas, contando con nuestra gran experiencia de más de 35 años. Recuerda que también somos los únicos especialistas en compraventa de monedas. Miró Joyeros, San Nicolás 39, Alcoy.
6: Aquest mateix dimecres 6 de maig, a partir de les 19:30 hores, tindrà lloc una nova entrega del cicle Amb lletra de dona, cicle de presentacions i tertúlies de llibres amb protagonisme femení. I en aquesta ocasió el llibre que es presentarà es diu És naufragi i la seva autora és Magda Simó. Bon dia, Magda, què tal, com estàs?
7: Bon dia, molt bé, vosaltres?
6: Molt bé, pues un plaer poder-te escoltar així a Ràdio Alcoi, a la cadena SER, i res, el que volíem és això, que ja està molt a propet, i volíem saber coses de tu, coses del llibre. A veure, com, vaig a començar dient-te, ostres, que la presentadora de luxe, Natàlia Gisbert, la nostra Natàlia Gisbert.
7: Sí, estic supercontenta perquè Natàlia hem coincidit a diferents coses literàries i tot això, i bueno, és fantàstic.

0: del 2025, o sea que ya porta un recorregut llarguet, diguem que ja estic passada de moda, ara ja no tocaria, però este acte me fa molta il·lusió perquè tanca el cicle de Lletra de Dona. I bé, no sé, al COI tinc molts amics i me fa molta il·lusió vindre. I bé, a les Terres Alacantines encara no he anat a presentar-lo, o sigui que sempre està bé.
1: Que guai. De què parles, Naufragi? Fes-me un poquet una sinopsis.
0: Es Naufragi conta la història d'una dona normal, com qualsevol dona que puguem conèixer, que no té aparentment cap problema, però que un dia agafa un tren i se'n va de sa casa. Fuig. I a partir de la seva fugida, ella va pensant en altres fugides d'altres dones que han marxat abans que ella. I bé, no sé, m'interessava molt parlar de la fugida com a tema universal de dones i d'homes, bé, més que de la fugida, de l'impuls de fugida, no? Que penso que és una cosa que les persones tenim molt sovint en la vida, encara que quasi ningú fuig, però la temptació aquella sí que està, no? I per molts motius, per la pressió de la vida diària, per la rutina, per les càrregues que portem, homes i dones, però sobretot dones. I m'interessava parlar d'això i vaig trobar aquest fil i pues, vaig estirar.
1: A partir d'ahir vas estirar. Molt bé. A veure, que anava a dir-te, ara parlem de tu, perquè Magda Simó, contam ahir alguna coseta, que no coneixem mai, un poquet, fallo meu, nostre. Contam, parlem de tu, no, Magda?
0: Bé, jo soc periodista, soc de La Jana, que és un poble molt xicotet del Maestrat, dalt de tot del país, i ja fa quasi 20 anys que visc a València, i res, treballo en comunicació institucional, i pues, sempre he escrit, no m'havia presentat mai a res i quan vaig acabar esta novel·la, ahí molt impulsada per una amiga meva que presenta't, la vaig presentar al Premi Lletra Ferit. Bé, de fet, ja la vaig acabar ja en aquest objectiu de presentar-me a Lletra Ferit. I bé, doncs això va ser una sorpresa molt gran i una oportunitat molt xula d'entrar a un camp que pensava que ja no me tocava, no? Pensava que ja no ho viuria. I ha sigut un any superbonic, de moltes activitats, moltes presentacions, clubs de lectura, ha tingut bona rebuda, el llibre, i això pues, sempre te fa molta satisfacció.
1: I faltava el coll, claro.
0: Faltava el coll.
1: Era per a completar. Sí.
0: El més profet que he estat ha sigut a un tinyent.
1: I cachi, bueno, pues no, ja que creu ara ahí en la província. Que no he dit això, bueno, Àngel Jordà també hem de citar-la, perquè no para, esta dona, que intensa i quina activitat més xula, no? Lletra de Dona.
0: Una activitat molt xula, un cicle molt xulo, que ha tingut grans autores durant tots aquests mesos, i me va fer molta il·lusió que me convidaren a participar perquè al final pues, soc nova en este món i molt contenta de vindre i espero que vinga gent i que mos ho passem bé.
1: Segur que sí. Centre Ovidi Montllor, ho ha dit al principi, que és important, és la seu habitual d'aquest cicle, Centre Ovidi Montllor, 10-30 hores, dimecres 6 de maig. Molt bé, doncs res, hem pogut conèixer i ara ja això, ja esperar a que arribi eixa data, eixen moment, Natàlia Gisbert presentant el llibre de Magda Simó, en la que hem pogut parlar uns instants. Magda, moltíssimes gràcies, molt amable. Fort abraç.
0: Gràcies a vosaltres. Fins dimecres. Adéu.
2: Passen 28 minuts de la una del migdia, o el que és el mateix, queden 2 minuts per a la mitja i assistem molt, molt, molt pegats a l'actualitat. I avui l'esport està en primer pla. Ismael Mayer, bon dia.
3: Què tal? Bon dia, Maribel.
2: Perquè ahir l'Alcoyano va aconseguir la seva fita, no?, de classificar-se per al play-off d'ascens a primera ref.
3: Si vos ho haguem dit el 1 de juliol, quan l'Alcoyano era un solar, quan no n'hi havia absolutament res, quan no teníem ni entrenador, ni jugadors, ni absolutament res, vos haguem dit, no, jugareu el play-off, diríem. Vinga, va, estem locos o què? Pues sí, anem a jugar-lo. Les coses ja fa molt de temps que diem que estan fent-se bé i hem tingut la sort de que la piloteta ha entrat i al final pues, l'Alcoyano ahir va confirmar per mèrits propis, és a dir, que va complir en la seva feina de classificar-se per al play-off. Va jugar en Porreres 0-0, l'empat li valia, la victòria evidentment també. Si perdia, tenia que estar pendent d'altres camps i si haguera perdut,

0: també s'haguera classificat perquè el Barça B va perdre en Torrent. Per al que diguen les especulacions, el futbol i tot això, el Barça es precis que puja, el no sé què tal, el no sé què... Bueno, pues al final, el Torrent de Toni Celigrat, que no tenia res a fer, que havia ja descengut de categoria, li va guanyar 3-1 al Barça B. Per tant, el Reus sí que va guanyar en Terrassa, però ese resultat fa que l'Alcoyano, l'empate, siga quin classifica. Què vol dir això? Que estem ara mateix, a la 1:30, en punt de la vesprada de Maribel, pegats a la tele perquè estan fent el sorteig de qui serà el rival de l'Alcoyano i anem a contar-ho en directe. Ara mateix s'acaba de fer el sorteig de la promoció per a salvar-se. En el grup de l'Alcoyano estava el Castelló, on juga un alcoyà, que és Rubén Català, i que jugarà contra el Real Madrid C. I això és l'eliminatòria. Afortunadament no estem en aquesta batalla. I que haguera sigut molt, no sé, molt més dramàtic, no?, la situació. Què passa ara? Pues que ara estem esperant que siga el sorteig. Quins rivals són els que li poden tocar a l'Alcoyano en apenas uns minuts? Del grup 1, el Alavés B, el filial del Alavés. Del grup del grup 2, el Alavés. Del grup 1, el filial del Oviedo. Del grup 4, el Club Deportivo Minera, que està, és una població que està, el club és al costat de Cartagena.
1: Sí.
0: I del grup 5, el San Sebastián de los Reyes. Uno d'ixos, Oviedo.
1: És a dir, Astúries, País Basc, Múrcia
0: o Madrid.
1: O Madrid.
0: Sí, uno de ellos será el rival de l'Alcoyano. Sí. Ara mateix estan en la Federació Espanyola de Futbol, està José Alemany, el director deportiu del Deportiu Alcoyano, i començaran uns instants que són els jugadors i presidents dels grups de campions que han quedat, que estaran i fan i se sorteig. Lo que tarde, Maribel, però sí que és de veres el fet que l'Alcoyano puga estar avui així. Ja es va classificar per la Copa del Rei matemàticament i ara estem parlant de que ara estem en el playoff. Van a treure la primera bola, no estem sentint-lo, per tant no sabem si seran skins o tercers contra segons.
1: Però perquè, ara ho veurem.
0: Exacte, skins juguen contra segons.
1: Val.
0: I els tercers juguen contra quarts. Així que anem a veure quines són les primeres.
1: Està traient un paper.
0: Sí, està traient, que és el Coruixo. El Coruixo és un quin classificat.
1: És a dir, que és ni ser...
0: Per tant, en ixa anem.
1: O sea, en ixa...
0: En esta anem.
1: Exactament, en este bombo, una espècie de...
0: Ara suposem que trauran a un segon classificat. Exactament. A veure si és un segon classificat.
1: Sí, les boles de groc, a veure.
0: Ara ho sabem.
1: Que ja descartaria, a veure.
0: Exacte.
1: Es ho estem contant en directe, són els 32, així, en oi por ahí al coi.
0: Coruixo és ese equip que jugarà contra el Balears. Per tant, estem parlant de que és exactament, sí, el Coruixo Balears, i és el primer...
1: El Balears és el campió del grup de l'Alcoyano.
0: El segon.
1: El segon de l'Alcoyano.
0: El segon. Per tant,
1: el campió és el Sant Andreu, que li van guanyar la setmana passada, sinó el coll.
0: Exacte, el Sant
1: grup,
0: Andreu. El Sant Andreu. Van i girar ara les boletes i se tenim
1: primera eliminatòria.
0: Per una... Que quintos contra segons.
1: Es jugarà este diumenge, no?
0: Este diumenge en el coll.
1: Val.
0: Diumenge segur. Ara, aquestes són les boles que podem estar mirant. Té que ser, pues, uno dels 15 classificats. Podria ser l'Alcoyano, perquè, no, bueno, a veure quina és la sort que quede per...
1: Estem compartint en directe amb els oients de Ràdio Alcoi. A veure...
0: Del Rayo Majadahonda, que es diu que és el Jaén. I si és un altre des grup, del
1: grup 4. Ara sí que descartarà un rival per a l'Alcoyano, perquè el que isca...
0: Este no serà per a l'Alcoyano, el que isca no serà per a l'Alcoyano. Estaran... Bueno, pues és un sorteig que va prou fluid, són quatre boles les que tenen que eixir. Molta mala sort seria, però bueno, tornarà a temps per sortir la ràdio.
1: Sí, també, hi ha espai, Però avui trobàvem que era la notícia, perquè tot el món avui, este matí, Ismael, ahir es va classificar, perquè també va haver d'alguna manera una festa en el Collao.
0: Sí, pues vora 500 persones, ni més ni menys que... Mira, Deportiu Alavés. Descartem el Deportiu Alavés per a...
1: És a dir, al País Basc ja no va l'Alcoyano.
0: No, el Deportiu Alavés, fuera. És uno que, bueno, és el rival de... un ex-equip de Pablo Carbonell, que avui el tendrem.
1: Bueno, el Juli jugava de primer, exactament.
0: Però Pablo Carbonell el tendrem avui. Anem a veure esta bola, perquè ja queden tres. En una d'aquestes tres boles blaves està l'Alcoyano.
1: Li costa obrir, ahí anirà l'Alcoyano.
0: Sí.
1: A veure si encertem.
0: I això és president del Rayo Majadahonda, està tren la bola, i és a veure, quin és el... Això és el Coria.
1: El Coria.
0: Bueno, ja sabem que l'Alaves no tocarà. I sí, ja sabem, mos queda el Sant Sebastià de los Reyes, el Minera... o el Oviedo.
1: Molts aficionats aquesta matí apostaven pel Minera, perquè sí. Podran anar a Cartagena.
0: Claro, bueno, és que, propet, no? És que és un... El que passa que és un partit trampa perquè el que és el camp és xicotet. I per tant, no sé el tema d'entrades i de més. És un arma de... És un Sant Sebastià de los Reyes. Mira, un altre que...
1: A Madrid.
0: Pues Alcoyano és Minera Oviedo. Uno dels dos. Ja només queda això, Minera o Oviedo. Era el meu preferit, eh?
1: Sí.
0: A mi m'hauria agradat per l'afició, perquè és un desplaçament relativament curt, i bueno, pues ara és Oviedo o Minera. Uno dels dos serà el rival del Alcoyano.
1: Bueno, està traient ara la bola del 2.
0: Sí, jugador del Deportivo de
1: Coruña. Exactament. Anem a saber primer quin seria el rival, si la propera toca l'Alcoyano.
0: Exactament.
1: A veure, ara és...
0: I això serà el... uno... El Minera.
1: Del grup quart.
0: Bueno, pues
1: a veure si contra qui s'enfronta.
0: Ara, pues, Oviedo, o ara hi serà l'Alcoyano, o un altre, però ara podria ser l'Alcoyano. Ha hagut algo raro ahí,
1: sí,
0: no?
1: Sí, sí, han fet ahí dos tretes. Fet... El Coruixo l'han emparellat contra el Minera. Si el fixes, estem veient en la gran pantalla.
0: Pues, alguno a lo mejor pot
1: exactament.
0: Ser que...
1: I era el que
0: ja
1: Sant Sebastià de los Reyes pot ser el rival de l'Alcoyano.
0: Podria ser que siga conforme estiguen...
1: Estem contant los indirectes, la retransmissió que estan fent des de la Real Federació Espanyola de Futbol. Mira.
0: Pues ja està, Sant Sebastià de los Reyes.
1: Ismael, el que volies.
0: Pues sí, estàvem fent-ho al revés, nosaltres.
1: Sí. Bueno, el Sant Sebastián de los Reyes.
0: Ahora no va a confirmar Alcoyano Sant Sebastián de los Reyes. Totalmente confirmat, la 1:36 minuts de la vesprada, Alcoyano Sant Sebastián de los Reyes, primer eliminatòria del playoff de ascens. Sí, és el que més m'apetia, la veritat. Sobretot perquè és un camp Oviedo i Astúries, Oviedo Astúries a la vez és molt difícil anar. La Minera tenia el susto este de que seran poques entrades que es donaran a l'afició de l'Alcoyano, però anar a Sant Sebastià de los Reyes, és Madrid, és un viatge relativament proper, sí. I com així faig amb un bon resultat, jo crec que serà molta gent la que vaig per a Madrid. Així que Sant Sebastià de los Reyes, Alcoyano, millor dit, Alcoyano, Sant Sebastià de los Reyes, diumenge en Alcoy,
1: sí.
0: Serà el partit d'anar. Ja tenim hasta els preus de tots tindran que pagar, els abonats, 15 euros socios, 15 euros en els gols, 20 i 25 en tribuna, 20 en lateral i 25 en tribuna.
1: Hora del partit?
0: En principi, l'estat de la vesprada, però això està per confirmar. Anem a veure, perquè podria variar, però la idea de l'Alcoyano és que siga l'estat de la vesprada. A les 9 és el Barça-Madrid o el Madrid-Barça, perquè dona temps a tot, i la idea és aquesta. Ara veurem si hi ha algun canvi o no, perquè tinc que recordar-te que tant Miguel Ángel Llorens com el president del Sant Sebastià de los Reyes van coincidir en la Supercopa en Aràbia,
1: sí.
0: I bueno, són prou col·legues, vull dir que n'hi haurà bon rotllo en aquest sentit. Així que, Maribel, ho han contat en directe, ho han contat en Hoy por Hoy Alcoy, el Alcoyano s'enfrontarà al Sant Sebastián de los Reyes el proper diumenge en Alcoy i després,
1: sí.
0: Ja 15 dies, o sigui, la setmana següent,
1: sí.
0: Veurem quan posen ells el partit, això ja és una altra cosa, que ja no depèn de l'Alcoyano, però va seguit.
1: És a dir, que pot ser el dissabte o el diumenge.
0: Exacte.
1: De la següent setmana.
0: El Alcoyano té la idea de posar-lo el diumenge a les 7, el Sant Sebastián de los Reyes...
1: O sigui, dissabte 16 o diumenge 17 de maig, conforme decidisca el club madrileny.
0: Efectivament.
1: Val.
0: Si guanyen la eliminatòria, tocarà una altra. Si no, pues s'acabó la temporada, que no està gens mal.
1: No, anem a somiar.
0: Hombre, ara, conforme va l'Alcoyano... És una meravella. Bueno, pues, per cert, el Sant Sebastián de los Reyes, que és el millor equip com a visitant...
1: O sea, és a dir, que ho posarà difícil en el Collao.
0: Exacte. I el sèptim com a local. És curiós. Si només sumarem aquestes puntuacions, és el municipal de Matapinyonera és el camp del Sant Sebastián. 70 punts ha fet en tota la lliga. És un segon dels bons.
1: Des alts.
0: El Sant Andreu ha guanyat la lliga en 66. O sea, que...
1: O sea, superat aquesta categoria.
0: Sí, sí, sí.
1: Serà un partit
0: sí, sí.
1: difícil, no?
0: Sí, molt difícil, sobretot en les dades del Sant Sebastián, que ahir en el vol de tornada sí. coincidien membres del cos tècnic i van dir que és un equip d'un 5-4-1, molt rocós i que dona pelea, eh? Mm. No el volien perquè donava molta pelea. Els altres són més de jugar al futbol.
1: Aquest és l'horitzó més imminent del que va passar-li el proper cap de setmana, però ja per acabar aquest tram que hem donat la notícia, no?, d'aquest enfrontament entre l'Alcoyano i el Sant Sebastián de los Reyes en la primera classificatòria per ascendir a primera ref. Mm-hmm. Com vas viure ahir aquest partit? Perquè tu ho vas contar en directe des del mateix camp, per Radio Alcoi, mm-hmm. sempre donant suport a l'Alcoyano i anant ahir. Com ho vas viure, no?, aquesta classificació? Quina sensació el donava l'equip?
0: Molta emoció, molta il·lusió i sobretot molt conscients de que això no era l'últim que volíem fer. Tots, quan parlaves amb ells, volíem més. Ja que estem aquí, ja que han aconseguit això, que no era gens fàcil, volem més. I estic convençut, no sé si passarà o no passarà, però donar garra en donarà. Així que aquesta sensació, el que van tindre és que, com són camps xicotets, mm-hmm. doncs en seguida que va acabar el partit em vaig clavar dins del camp i bueno, vaig començar a parlar amb tots els jugadors, com antanyo, com en aquella sí. època que podies
1: el
0: parlar.
1: Efectivament,
0: pues això és el que vaig fer i la veritat és que Windsor Deportivos anem al Cercotel en Pablo Carbonell, però em posarem uns trossets de totes les reaccions d'aquest moment, però vaig vindre amb molta il·lusió perquè feia molts anys i sobretot m'alegre molt per la propietat que està fent un esforç econòmic brutal i que jo crec que hi ha que apoyar-los a tope, així en aquell diumenge al Collao tots, perquè a més el soci podrà comprar una entrada a preu de soci. Vamos, que no regalen, evidentment, però sí que el soci podrà durar una altra persona comprant l'entrada prou d'això. Sí, tot este desglose ja ho farem més tranquil·lament, ser deportius,
1: exacte.
0: I demás, però que vagi per davant, tot això.
1: A partir de les 3 i 20 avui, en el Cercotel i tota aquesta setmana, jo crec que serà una bonica setmana,
0: sí,
1: Ismael.
0: Sí, sí, sí, sí, sí.
1: Que hi ha que viure-la, contar-la en el ser deportius, també en els informatius, en els titulars que hi facis, doncs ahí estarem molt pendents. Jo t'agraeixo moltíssim que ens hagis visitat una mm-hmm. vegada més a Cine l'Oi por oi al coi, de manera especial, perquè hem viscut en directe aquest sorteig, i que vagi tot molt bé.
0: Gràcies, Maribel. Va ser una, com tu dius, una setmana molt bonica i plena d'il·lusió. Gràcies.
1: Anem amb el tancament i anem amb Suïs la ràdio.

0: I continuem i anem amb el tram final ja d'aquesta edició de l'Oi Por Oi Alcoi d'aquest dilluns 4 de maig. Aquesta sintonia ens obre camí i a Suya és la ràdio. I ja anem amb la primera cridada. Bon dia.
1: Hola, bon dia.
0: Avant.
1: Bueno, moltes gràcies a Ràdio Alcoi. I, perdó, i felicitar al Club Deportiu Alcoiano.
0: Gràcies.
1: A l'equip tècnic, als jugadors. La veritat és que ningú haguera posat la mà al foc. I, per supost, a este president junt a la directiva. No és fàcil el que ha fet l'Alcoiano. No sé si es farem a pensar. No és fàcil. Un equip que es forma tècnic i a nivell de jugador en qüestió d'un mes, pot ser que fos un mes, vale. Un mes. Un equip en baix pressupost, vale. I este equip es classifica per la Copa del Rei i damunt d'això es classifica, que ja saben l'equip que li toca, al play-off. Chapo, chapo. Ante tota la directiva, este senyor Llorenç, que ha tornat l'equip on tenia que estar, si no, coi. I acabi. Jo crec, devíem de parar-se a pensar la massa, no sé, de seguidors de l'Alcoiano, arropar-lo més a l'Alcoiano. S'ho mereix. És que s'ho mereix. En fi, no vaig a fer-ho més llarg. Simple i llanament, dic, tinc tres nets, els tres són socis de l'Alcoiano i jo tinc el 97 com a soci. Un abraç ben gran i ànimo, Alcoiano. Vinga, adéu.
0: Adéu i gràcies per participar. Eixa felicitació al Club Deportiu Alcoiano per esta classificació i com ens hem contat en directe ja coneix el rival per eixa primera eliminatòria. I ara estem en Suyes la ràdio. Si volen participar, fer un queixa, suggeriment, felicitació, el que consideren, poden cridar en directe al 96 652 62 76. Ja coneixen que els dilluns l'últim tram del nostre programa és dedicat per als vostres, per als oients de Ràdio Alcoi, que ho poden fer de manera en directe, com acabem d'escoltar aquest oient, o també en diferit, diguem-ne així. És a dir, vostès graven els missatges i tenen dos canals. Un d'ells és el contestador de Ràdio Alcoi i l'altre és mitjançant nota de veu al WhatsApp d'aquesta emissora. Així que la setmana passada vam rebre aquest missatge que avui compartim amb tots vostès.
2: Hola, querido Radio Alcoy. Quiero dar las gracias a todos los que han hecho posible que este año ha sido unas fiestas espectaculares. Han ido todas seguiditas, los cargos espectaculares todos. Vamos, increíble. Los contrabandistas, porque me gustan mucho, más que espectacular. Todos, todos en general. Un beso y muchísimas gracias por hacernos disfrutar tanto. Gracias.

Aquesta oient que felicitava per les festes de moros i cristians d'Alcoi. Tretze i 46 minuts, poden cridar en directe si volen al 96 652 62 76. Estem en Suia, és la ràdio.

0: Estem en emissió en una de les seccions de ganes d'aquesta casa de Ràdio Alcoi. Suya és la ràdio, on poden participar en directe i dedicar aquests missatges d'agraïment, de felicitació, de queixa, de suggeriment, del que consideren. I com sempre es diem, i que la majoria ho respecten, amb respecte, es diuen els missatges... I que al llarg de la setmana també van enregistrant-se en el contestador de Ràdio Alcoi. Així que anem a escoltar un d'ells, que es va quedar gravat al número de telèfon, que és el 96 652 62 77, que és el número de telèfon del contestador de Ràdio Alcoi.
1: Bon dia. Soc una alcoiana que procura anar el dia de Sant Jordi a veure la figura del patró. I este any, igual d'altres anys, també ha passat i no m'he donat compte. Quina ha sigut la meva sorpresa al veure que la imatge de Sant Jordi estava adornada amb flors artificials. Considere que el dia que celebrem la festivitat del patró, quan ix al carrer en processó, es mereix tindre un arreglo en flora natural. Crec que l'arreglo hauria de ser sempre en flor natural. Però, a més, este any especial per ser el 750 aniversari de la seva proclamació com a patró. És la meva opinió, simplement fer-la saber. Moltes gràcies.
0: Gràcies a vostè per cridar i deixar aquesta opinió. Per a sí, per a suia és la ràdio.

96 652 62 76 és el número de telèfon al que ara poden cridar en directe. Estem així a l'estudi central de Radio Alcoi per a rebre les seues cridades, si així ho volen, si volen participar.

0: Tenim una cridada, bon dia.
1: Hola, bon dia.
0: Hola, avant.
1: Val, la meva fer d'equidrar és perquè ací dalt en la part del camí és una reivindicació. La part d'ací dalt del camí, en el carrer de Músic Gonçal Blanes, en el carrer agarren una velocitat molt elevada els cotxes quan passen i fins que passi una desgràcia pues no farem, no posarem remei. I és per posar un pilot d'això que es posa perquè els cotxes no vagin tan a pressa. Al igual que també estic reivindicant el que netegen un poc la zona de lo que és el depòrit d'Àuia, que n'hi ha per allà dalt, que està molt abandonat i ple d'herbes, i res, això era la meva reivindicació.
0: Moltes gràcies per participar i per dir-ho, per així per sullar la ràdio.
1: Molt amable, gràcies.
0: Adéu, bon dia. 96 652 62 76, si volen participar en directe. Tenim una altra cridada, bon dia.
2: Bon dia.
0: Avant.
2: Mire, jo voldria dir dos cosetes. Una és referent a les cadires, que els abonats vam tindre que baixar com tots els anys al casal de Sant Jordi, i quan una persona trau les cadires directament en la taquilla, no paga recàrrec. I quan les trauen per internet, paguen un recàrrec. Els abonats que van baixar allí com tots els anys, que els van marcar uns dies, van pagar 1,20, igual que les altres persones que ho van traure per internet. Pense que les persones que baixem allí no teníem el per què pagar aquest recàrrec. I segon, és que així, en la plaça Ramon i Cajal, quan posen les tarimes, tots els anys, perdona la paraula que vaig a dir, es carreguen els arbres. Enguany hi ha un que l'han fet un desastre. Que miren el que sigui uns anys de llevar unes quantes caïdes i estos arbres que pugen amunt, perquè no tindrem mai allà sombra. I que torni a repetir, que miren bé lo de les caïdes, que les persones que baixem allí no tenim el per què pagar i ser recàrrec i damunt a una empresa. Moltes gràcies.
0: Gràcies per la seva participació. Bon dia. I també tenim un missatge enregistrat al contestador de Ràdio Alcoi. L'escoltem.
3: Hola, bon dia. Això és un comentari que vaig sentir jo que va fer Maribel al president de l'associació sobre les caïres. Maribel li va dir, guany, guany, m'entendrà que estaven més amples, no Maribel. Hem estat igual, estretes, sense poder-se manejar. En la bandeja que és on tenim, on tinc jo les caïres, han eliminat el passillo. Un passillo que havia de tot de sempre, que encarava al de Sant Agustín. Els esperaves allí i nosaltres passàvem a Sant Agustí i des de Sant Agustí passàvem per a la bandeja. Això l'han eliminat i ahir han posat més caïres. O sigui, que estaven en la bandeja tots tancats, sense ningú passillo. La gent estàvem apurats, perquè és que no sabíem per on tenien que ir. Així és que no hem estat millor, Maribel. Hem estat pitjor que mai, perquè hem tancat el passillo. No havia passillo, estàvem allí tancats. No sabíem per on tenien que ir. I això és la meva queixa. Moltes gràcies a Ràdio Alcoi i bon dia. Adeu.
0: Gràcies per participar. Hi havia trams que sí que ens indicaven que estaven una mica més amples, però bueno, gràcies per la seva aportació també, perquè és molts els sectors que hi posen les localitats i com diu, en aquesta part on vostè estava no era el mateix. 13 i 53 minuts, seguim en directe així fins a les 2 del migdia, si volen participar, 96 652 62 76. Els recordem que si ara, pel que siga, no poden participar en directe, però volen fer-ho en aquesta secció, saben que al llarg de la setmana, 24 hores, 7 dies de la setmana, estan operatius els contestadors de Ràdio Alcoi. Per exemple, és el 96 652 62 77, és el número de telèfon del contestador. Sí que els dilluns els demanem si poden, com a molt tard, deixar enregistrat fins a la una del migdia el missatge, perquè així ens dona temps a preparar-lo i dur-lo ací a antena, a l'estudi central. Per a participar en el Sullers la ràdio, tan sols eixa excepció, que si volen eixir en l'edició del dilluns, fins a la una del migdia poden deixar enregistrats els missatges. La resta de setmana, quan vulguen, està operatiu el contestador o també el WhatsApp de Radio Alcoi.

Recorda el número de telèfon del WhatsApp de Radio Alcoi, 655 995 795. Queden 5 minuts per a aquesta secció, si volem participar en directe, 96 652 62 76.

13 i 57 minuts, anem amb la recta final. Si voleu participar, 96 652 62 76. Si no, ja coneixen que estan els altres canals on poden deixar gravats els missatges.

Aquest espai en què, per exemple, els exemples que hem tingut avui, no?, de reivindicacions, de queixes, de felicitacions, doncs poden cridar en directe i indicar-les...

Si no, el proper dilluns 11 de maig de nou estarem així en aquesta secció, sempre és en directe, escoltant també eixos missatges que s'han deixat al contestador o al WhatsApp. És l'espai que Ràdio Alcoi posa a l'abast a vostès, els oients, per això Suya és la ràdio. I com es deia, és una de les seccions de ganes, veteranes, d'aquesta casa de la programació de Ràdio Alcoi.

Anem ja a tancar el nostre programa perquè arriben ja les notícies. Agraïm als 5 oients, a les 5 oients que han participat a l'edició d'avui de Suya és la ràdio, una secció que de nou tornarà en antena el proper dilluns 11 de maig. Com també agrair-los l'atenció que ens donen al llarg de tot el programa local, Eloi Poroi Alcoi, com als informatius, com a Ràdio Alcoi i la cadena SER. Així escrivim el punt final a l'edició d'avui. Moltíssimes gràcies. Demà ens retrobem així, en Eloi Poroi Alcoi. Que es vagi bé. Adéu.

0: judicial para restituir la legalidad y el dinero público y que se aplique lo que dice la ley, porque la ley lo dice claro, señor Fullana.
1: Exactamente, creo que es el mínim que podem fer, no? Com a partit en l'oposició, que la nostra tasca és fiscalitzar els recursos de la ciutadania, i el que li donem a la conselleria és una oportunitat per a tornar a la legalitat. És evident que això està passant. En la mateixa resposta parlamentària, la conselleria reconeix que s'estan segregant 4.000 alumnes d'aquestes escoles, que està fent tant diners públics, i per tant això és una il·legalitat i s'ha de restituir.
0: I si no l'hacen?
1: Evidentment, nosaltres anirem als tribunals, com no pot ser d'una altra manera. Hi ha un tema jurídic que és important, però hi ha un tema de fons polític i de valors. És que al final estem pagant amb els impostos de la gent, 72 milions d'euros, escoles que creuen que hem d'educar per separat als homes i a les dones. És a dir, escoles que creuen que els homes han de tindre una funció en la societat i les dones una altra. És molt greu.
0: La consellera de Educación, Carmen Ortiz, se ha defendido haciendo alusión a una ley del 85 que regula los conciertos y se pregunta por qué Compromís no rescindió esos conciertos cuando gobernaba.
1: És molt fàcil, és a dir, la il·legalitat prové del canvi legislatiu de la Lomloe, que s'aplica a partir del 21 i de la sentència del Tribunal Constitucional, precisament davant aquestes escoles i de grups com Vox, que argumentaven que aquest canvi legislatiu no era constitucional. La sentència de l'any 2023 del Constitucional diu clarament que no es pot finançar amb recursos públics aquestes escoles i, finalment, la renovació d'aquests concerts tocava l'any 25. L'última renovació va ser l'any 2019. Fins i tot el TSJ va posar impediments a revocar determinats concerts precisament perquè la llei del Partit Popular Educativa impedia fer-ho. El que està fent la senyora Ortí és mentir descaradament perquè els concerts no es renoven cada any, aquests concerts es renoven cada 6 anys i el que ha fet ella, a més, com a màxima responsable en competències, perquè era la subdirectora de centres concertats i privats, és renovar-los a l'any 25, entenem que de forma il·legal.
0: Hay centros de enseñanza en Alicante, en Elche, centros privados, en Castellón, en Valencia. ¿Hay algún niño o niña donde solo hay alumnado del otro género?
1: Sí, sí. És a dir, en el 91% dels casos només n'hi ha alumnat d'un gènere. Només en alguna aula d'infantil trobem algun cas que no està segregat, però ja et dic que més del 90% dels casos l'alumnat està íntegrament segregat, segons dades de la pròpia conselleria. És a dir, la conselleria sabia perfectament que això estava passant i la llei a la qual em comentaves que ha fet referència la consellera Ortí precisament diu que ella estava obligada a fiscalitzar aquesta situació i a encetar una comissió de revocament del concert.
0: ¿Ustedes son conocedores de alguna denuncia de familiares que han sido presionados por parte de esos centros para que su hijo o hija lo abandonara por cuestión de género?
1: Sí. De fet, la investigació de Compromís partís d'una família en concret que portava a la seva filla a un d'aquestes escoles en edat infantil i quan passa a un altre curs, se l'anima, se la persuadeix, se la pressiona dient que serà l'única xiqueta, que millor que matricula en una altra escola. Finalment, aquesta família ens ho comunica i és ahí quan comencem la investigació perquè pensàvem, no?, que a l'haver renovat els concerts, això ja no passava en la nova legislació.
0: En ese colegio, no sé si se puede decir qué centro es, ¿estaban en infantil en modo privado?
1: Sí, en alguns casos el que passa és que ells utilitzen, al final, com en altres casos de corrupció política, que això és corrupció política, no?, ideològica d'alguna manera, el que es fan són trampes, no? En alguns casos el que es fa és que es privatitza els 3 anys, per exemple, que és quan l'accés a l'escola, ahir, com que és privat, la legalitat els recolza, ahir segreguen, ahir separen, i després, com que ja estan separats, el que fan és mantindre la separació ja amb finançament públic a partir dels 3, 4 anys o fins i tot en primària.
0: No? O sigui, creen costumbres, col·legis com el Vedat en Torrent i Guadalajara en València.
1: Quan algú es cola en la matrícula, pues utilitzen esta manera de pressionar, no? D'alguna manera. I és a partir d'esta família que Compromís comença esta investigació, demana la documentació i que hem arribat fins així i que no anem a parar.
0: I la família tuvo que desistir.
1: Sí, la família va haver de assistir. No vaig a concretar el centre, perquè al final jo crec que seria una manera d'identificar a aquesta persona. I, bueno, pues són temes delicats, però sí que agraïm, no? Agraïm a aquestes famílies el que ens hagin posat en coneixement, perquè ens van donar molts detalls de com funciona. Estem explicant una part, però vindran més informacions perquè no és un cas aïllat i a més és un cas generalitzat, que crec que ja és hora que això deixi de passar, no?
0: ¿Tiene algo que ver que estos 7 centros estén vinculados a l'Opus Dei?
1: Jo crec que sí. Estem parlant d'una organització de poder, en definitiva. I, de fet, pues, bueno, el Partit Popular manté lligams, no? en aquestes organitzacions, o inclús Vox, no? Hi ha diversos diputats de Vox que són coneguts membres d'aquestes organitzacions i que fins i tot quan he fet menció en les Corts Valencianes m'han advertit, no? que anara molt en compte, que mirara molt bé el que deia, perquè, bueno, ja sabem el que passa, no? Aquests organitzadors que tenen molt de poder, estan molt ben situats, però crec que és la nostra obligació fer el que estem fent i, sincerament, jo crec que els grups polítics estem en l'oposició per a fiscalitzar qüestions amb contingut polític, o com és esta, no?
0: Diputado de Compromís i portavoz d'Educació, Gerard Fullana, moltíssimes gràcies per haver-se assomat a la ventana com a Comunitat Valenciana.
1: Gràcies a vosaltres.
2: Todo empieza con un paso, el de buscar una oportunidad. En Labora te acompañamos para que tu currículum llegue y afrontes entrevistas con confianza. Y si el camino cambia, te ayudamos a formarte y descubrir nuevas opciones. Sean cuales sean tus pasos, estamos contigo. Labora, Generalitat Valenciana, contigo en cada paso.
0: Bueno, pues las altas temperaturas que se han registrado hoy en el litoral de Valencia mañana van a bajar. Ligeramente. En el resto se mantienen. Volveremos a ver nubes y pueden caer tormentas en el interior. Carlos Gómez manejó los controles. Ya saben, sean buenos y escuchen mucho la radio.